Un genuès que es falla estrada, e fa qui o trico la spada. Stac atenta, o a cantanca, stac atenta, e già caple. Que te se te el diu de tit, pa fa que fin que la falsa. Alzo dio, lor l'han cupà, que tu manden excusa, pa passa fus. Per pa cura que el que escapa, la teie inxuda una cruz. Va cantant que me sunque, iut, i si m'has de muntanya,